Aquests són els nostres consells. Coberteria de plata. Ompliu una palangana d'esmelt o de porcelana amb aigua teva. Afegiu un pot de sosa i uns trossos de paper d'alumini. Submergiu els coberts i recuperaran la lluentor.

0: Gracias.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. La millor ha de quedar sempre per dir. Significa que a les discussions convé sempre guardar arguments decisius per darrera hora.

Aquests són els nostres consells. Pujar blanc d'ous. Guanyareu en rapides si, a més de posar-lis un pot de sal en el blanc d'ou, encalentiu una mica el peral on el vulgueu pujar.

coneguem les nostres dites i refranys. Ningú no pot dir d'aquesta aigua no en beuré. Les circumstàncies ens obliguen a fer coses que abans havíem censurat. Recomana moderació en els comentaris.

oblidat. La canta una dona, qui sap per aquí. Cantau la Madonna, cantau-la per mi, que em feis tornar rere el temps que ha passat. Cantau més, Madonna, aquesta cançó. Cantau més, Madonna, aquesta cançó. Que em fa recordar nines en tronyelles, carrers plans de sol, arbres oferint-se carregats de

baix d'escós. El col graduada, mestres que ja no hi són, la mitja ara és metge, l'altra que és fuster, i que avui s'ignoren

Hi ha penyores, canten, canta aquesta penyora, tant si és home com si és dona, què ha d'anar a fer? I els ponts de la via del tren, on en qualque nina mos hi maquiàvem per ajudar metges i a comares o infermeres.

La bicicleta i es pan sobrassada i a anar cercant nius oia saborada i a jugar baldufes a corall xapar dijous de cap vespre quina de sa coma a pujar sa roja soltant a piola darrere, darrere lladre que te lladre aquell que anem ai que som de lluny ai que som de lluny Monaco, a Saint

0: Pau de Sóller.
1: Jo són la Francisca de Sant Ferriol.
2: Amb la Coloma de Son Oliva.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Parabrises que no s'entelen. Si voleu que els parabrises del vostre cotxe no s'enteli en els canvis de temperatura, apliqueu damunt tota la superfície ben neta una capa de sabó corrent. Fregueu amb un pedaç eixut fins que no se noti.

Hola, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar el meu amic i company en Manu Blanco. Pujau volums, que so, es Ràdio Murta. Manu Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan ve coca, coca. Quan ve teada, teada. Vol dir que cal adaptar-se a les circumstàncies.

0: casi des do zero.
1: Anem, Carme, des de Serenal. Som de Joan i Maria i estic entre Vini i Gual i Sencelles.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Meu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supòs que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adeu.

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

Aquests són els nostres consells. Pa ratllat que dura i dura. Per evitar que el pa ratllat torni dolent, guardeu-lo dins un gerro de vidre amb un parell de fulles de llorer.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan dorm, mai no plora. Se diu, irònicament, de qualcú que no obre bé, sinó quan dorm, o sigui, no mai.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
2: Aigua potable, Martí Terra.
3: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
4: Servim per tot Mallorca.
3: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Terra.
5: Telèfon 971 44 31 44. 971 44 31 44.

0: onde é que tu vives, na Santa Maria?
1: Ah, Amba Pascoal, das Salinas.
2: Sonia Maria de Sineu.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Voleu postres?
2: Jo em donis a cone.
3: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonets per tothom.
2: Temps d'estiu.
3: Temps
2: de colonet.
3: Colonet, el despingüino.
5: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
6: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
7: Para ti y también para ti. En Eroski te damos el pimiento rojo granel a 2,49 euros kilo. La lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la napolitana cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
9: Siempre me ha gustado la música.
8: Maria Zanoguera i riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Podron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
9: Pero me vuelve loco.
8: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
9: ¿Dónde yo voy?
8: Col·laboren
6: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
10: I doncs sí, ja ha arribat el dia. Aquest divendres 29 de maig, a les 7 de l'hora baixa, torna Xarop, a la plaça de Ramon Llull de Maracà. Nou espai, mateixa ànima i moltes ganes de tornar-nos a veure. Música, ambient i el primer gran vespre de molts. Xarop, mos veiem allà.

Manu, et naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pots sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
1: Esta casa se vende sola. En internet pone que vale...
2: Hay algo que solo entiendes cuando llevas años en esta profesión. Que no hay dos ventas iguales. En Fincas Fiol llevamos casi 30 años sabiendo leer lo que otros solo publican. Que cada casa tiene su historia y que cada operación su estrategia. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
3: Vinisalem ja està preparada per viure la gran Fira de la Pedra. Aquest cap de setmana, artesania, cultura, tallers, vi, gastronomia, música en directe, exposicions i activitats per tota la família. També hi haurà vermuts, ballades populars i tota la tradició del poble ompliran els carrers de festa i vida. Vine a descobrir l'essència de Vinisalem. T'hi esperam. Ajuntament de Vinisalem.
4: En Instaladora Cardel, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
3: Instaladora Cardel, calidad y profesionalidad, a su servicio en calle Cambalero número 5 del polígono Cambalero y en instaladoracardel.es. ¿Tens una pyme? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
5: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
6: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
5: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
6: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
5: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
7: Aquests són els nostres consells. Arròs ràpid. Quan aneu a preparar arròs i voleu que se cogui molt més ràpidament, recordeu deixar-lo en remull amb aigua freda durant una mitja hora abans de començar a cuinar-lo. Necessitareu molt menys temps per coure-lo.

0: te conocí. Y era feliz sin la mar.
1: Welcome back, soc Miquel Montoro i des d'aquí vos man un saludo a tots els joients de Ràdio Murta. Avui, adeu!

Estimats amics de Grup 4, sóc l'Eduard Estivill de Falsterbo, amb la gira Adeu Paf. Una salutació molt gran per tots vosaltres i esperem que us agradi la nostra música, que segur que coneixeu. Un petó molt gran i abraçada de bona música i bon son.

0: ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
1: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
2: Cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha, es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
3: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
4: No basta en somiar, no basta en lluitar, no basta que tinguis un objectiu clar. Sa fonsa dispersa i te fuig de ses mans cada cop que t'engrunes i ho deixes passar. No hi ha una clau que t'obris tresor, de sa teva por sempre seràs esclau. Sa aventura creix només dins un mateix, no cerquis de fora els béns que ja tens. Prepares sa ment i sigues conscient, medita i ignora el que et digui la gent. Ets digne de fer el que te doni la gana, sempre que t'ho facis de manera sana. No és fàcil, ho sé, hi ha un virus present. Pot ser que no siguis primer ni és darrer. Qui sap si són altres realment els culpables per viure nodrint-te un estat deplorable. Explotant la terra per treure la pela, tots són jugadors d'alta competició, exprimint els recursos de tot el que es mou, generant destrucció perquè ens paguin el sou.

sa natura et secura, tu i jo només som petits elements cercant acceptació, amb aires de grandesa, t'ho dic amb franquesa, no ets ningú en aquest món i alhora ho ets tot. Som tot connexions sense rerefons, no existeix el concepte millor o pitjor, només entenem les nostres accions si les justifiquen ciències o religions.

és matèria invisible que mai no arriba a omplir buides univers de llum i color, pura contemplació. Ets un punt de vida dins la creació, nascut a la terra que sempre t'exerra i l'ignores per pensar en la teva guerra de tu contra

de Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'ho dic de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

de vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
4: Muy buen día. Aquí y ahora comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
5: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
6: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Piment.
7: Molt bon dia, Ràdio Murta. Bon dia, Manu Blanco. Recordeu, tots els seguidors de Ràdio Murta, que dia 20 de juny tenim la gran trobada de Ràdio Murta. I a part d'això, m'agradaria escoltar molt la cançó Margarita, de los Javaloyas, dels grans Javaloyas.

0: Me ne cal. Prepareu-vos. Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes. I això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis.
1: Voleu postres?
2: Jo un brunis a cone.
3: Clar,
2: és que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonets per tothom.
2: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
5: Hola, Radio Murta. Soc la Coloma de Sant Oliva Mano. Per qualsevol dematí me pot posar una cançó o dues. És que tu vulguis de canti bo, no? Que fa estona que no n'he sol·licitat el cap. I la vull sol·licitar i la vull dedicar per tots i per totes les de Ràdio Murta. I si té família que és, que és cantante tan bo, pues que és una pena que se me'n va anar tan jove, també per ells. Sé que té un fill, però no sé si la dona la té o sí, va o no. Pues que tingui i allà on sigui, he de dir que aquestes cançons tan guapes com tu me poses. Gràcies, Manu.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
2: Restaurante Can Gefat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gefat.
3: Hola, bon vespre, Ràdio Murta. Mira, som el Francisco de Menorca. Voldria, si pot ser, per dijous, la cançó que diu Madre mía, de José Sepúlveda, si pot ser. I la de Vic, en Anati de Sant Oliva, en la Fina de Sant Seba, en la Margarita de Campanet, en la Maria Rosa Pasqual, en la Neus de Sepúlveda, en l'Eulàlia de Sant Ferriol, en la Lluïsa d'Inca, la Maria Magdalena de Santanyí, la Maria de Palma, la Neissa de Rafal Nou, el senyor Tomàs Navarro i la Coloma de Sant Oliva. A tots qui escolten Ràdio Murta, per meu fill, net i bisnet, i ha estat ara diet, qui presa de 3 anys. Per Manu, la seva família i tots els qui escolten Ràdio Murta. Manu, fi per ser per dijous, si no, quan puguis. Vale, gràcies, bon vespre.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A.

0: El DJ, ¿okay? DJ Manu.
1: El 12 de agosto llega un espectáculo único, el eclipse solar. Vívelo con el Diario de Mallorca. Consigue tus gafas con certificación ISO 12312-2-2015 por solo un euro al comprar tu ejemplar del diario. Calidad garantizada por Multiópticas para disfrutar del sol con total seguridad. Hazte con tus gafas y mira el sol como nunca antes. Solo con Diario de Mallorca.
2: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
3: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
4: Hola, sóc la Cati de Llucmajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és la de Vestido Rojo. Se la dedic, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta. Una abraçada molt forta per tu, Manu. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: Buenas tardes, Manu. Quina alegria tornar a escoltar aquesta veu teva. Tan poderosa, tan neta, tan estupenda. Mira, som Eulàlia de Sant Ferriol. Te vull demanar, hem estat una temporada tant el meu home com jo ingressats. Bueno, però tornem a ser. I te voldria demanar una cançó, Quanto vai bé, Gràcies a la vida. I la dedic a tots. Avui no nombraré ningú perquè les forces són molt baixes. Els dedic a tots, els que sempre mos saludam, els que escolten i criden i els que no criden, els de Sant Ferriol, en fi, a tots, que amb molt de carinyo.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

Aquests són els nostres consells. Colls groguencs. A vegades els colls de les camises blanques de cotó acaben per tornar groguenques, però vull intentar tornar-li el seu color blanc fregant amb un pedaç humit amb aigua oxigenada. Després d'aquest tractament, rentau la camisa amb aigua i detergent. Quedarà blanquíssima.

coneguem les nostres dites i refranys. El lot de feinera és guapa i bona sort espera. Un bon futur espera a la lota en qualitats.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esportles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gaspatxo, pa amb olis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: El 12 de agosto llega un espectáculo único, el eclipse solar. Vívelo con el Diario de Mallorca. Consigue tus gafas con certificación ISO 12312-2-2015 por solo un euro al comprar tu ejemplar del diario. Calidad garantizada por Multiópticas para disfrutar del sol con total seguridad. Hazte con tus gafas y mira el sol como nunca antes. Solo con Diario de Mallorca.
2: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
3: Hola, som la Catalina de Vinissalem. Soc la Manoli del Pla de Natesa.
4: Com a eu, som de Palsa.
5: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Cendres sense olor. Si han de venir convidats fumadors a que vostre i no teniu arena perfumada per cendres, poseu un pot de cafè malt dins els mateixos. Així no sentireu l'olor del tabac.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonet Oil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonet Oil, más servicios para tu día a día.
2: Manacor, prepareu-vos! Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes. I això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis!
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
4: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
5: Hola, soy Tamara y quiero mandar un saludo y un beso enorme a mi amigo Manu Blanco y sobre todo a los oyentes de Radio Murcia. Un beso.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Vinisalem ja està preparada per viure la gran Fira de la Pedra. Aquest cap de setmana, artesania, cultura, tallers, vi, gastronomia, música en directe, exposicions i activitats per tota la família. També hi haurà vermuts, ballades populars i tota la tradició del poble ompliran els carrers de festa i vida. Vine a descobrir l'essència de Vinisalem. T'hi esperam. Ajuntament de Vinisalem.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
3: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
4: Son las margaritas de campanar.
5: Dios de Campos.
4: Son la fina de Campastilla.
6: Radio Murta, una radio de aquí, feta.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Hola, soy Marisabel y quiero enviar un saludo a Manu Blanco y a todos los oyentes de Radio Murcia Baleares.

Aquests són els nostres consells. Butaques com a noves. Mescleu dues curades de carbonat sòdic, dues de detergent en pols que utilitzeu a la rentadora i mitja de pols de talc. Amb ajuda d'un colador o d'un saler de forats grossos, espolvoretja les butaques amb aquest producte preparat. Escampeu la mescla en la mà. Deixeu actuar durant un quart d'hora i després cepilleu bé.

0: 104.2.
1: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només...

0: Mímem, Kairos, Colonia, Groupway, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo i Compro Oro Plaza Progreso.
1: Aquest divendres 29 de maig a les 7 torna Xarop a la plaça Ramon Llull de Manacor. Música, ambient i moltes ganes de tornar-nos a trobar. Xarop, ja tocava.
2: Aigua potable, Martí Serra.
3: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
4: Servim per tot Mallorca.
3: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
5: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
2: Aigua potable, Martí Serra.
6: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

0: potable, Martí Serra.
1: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
2: Servim per tot Mallorca.
1: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
3: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
0: Aigua potable.

0: voleu postres?
1: Són brunis al colonet.
2: Clar,
1: és que és el millor postre que hi ha.
3: I de colonet per tothom.
1: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
4: Ai, que m'agraden a Kylie Minogue, sa cumpleanyera.

0: No me diguis que no te agradan a Kylie. Kylie Minogue, can't get you out of my head. Es que no puedo quitarte de la cabeza. ¡No me la puedo quitar de la cabeza! Molt bones tardes, què tal, com estàu? Avui tindrem especial una Pastora Vega, que fa anys, sí, sí, entre d'altres, perquè també, bé, na Kylie Minogue en fa 58, na Pastora Vega 66, sí, sí, sí. Però això no és tot, perquè avui na Maria Dolores Pradera, avui, fa anys de la seva mort, en fa 8, val? Ja en tindria 102, na Maria Dolores Pradera. El meu amic Juan Luis Jiménez, compositor i autor de Presuntos Implicados, fa anys, en fa 67. Així que tindrem un programa fantàstic quan acabem avui a les 7, es directe de Ràdio Murta, amb aquest servidor, amb el teu amic Manu Blanco. Què tal? Molt bones tardes, com esteu? Anem en sa primera cridada de sora baixa. Hola.
1: Hola.
2: Hola, amb qui xerram?
1: Con Mari de Palma.
2: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
1: A los Scorpions con The Windows Change.
2: Vientos de cambio, ¿a quién se lo dedicamos?
1: Lo dedicamos a Manu Blanco y su equipo. ¿Lo conoces?
2: Ah, sí, muchas gracias.

0: tardes.
1: Hasta luego.
0: Adiós, adiós.
2: Ida, tenim moltes coses que contar-te avui i que disfrutarem moltíssim. Entre d'altres, la gran trobada de Ràdio Murta, que és el dia 20 de juny a Vini Comprat. I si encara no tens els tiquets, ja te torbes. Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
2: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
2: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
2: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro, Plaza Progreso.
2: A tots els col·laboradors, moltíssimes gràcies, com per exemple a Tiendes Mivo, que ja sabeu que hi ha tendes en el Mitjó Gran, a Ciutadella, en el Mercadal, a Fornells, a Maó, a també a Alemanya, a Hannover, sí, sí, sí. Molt bé! I també moltíssimes gràcies, Transports Maraneu, Martí Serra, Pimem, a tots els que participen, donant-se benvinguda també a Reciclajes Pérez. Bueno, resulta que el meu amic Leo Rubio s'ha marcat una promoció per n'Antonio Pérez, per Metales, per Reciclajes Pérez, que és fantàstica. Sí, sí, sí, jo me'n record. Bé, vosaltres me'n recordareu perfectament que jo vaig fer un pupurri amb el Leo Rubio, on vàrem ficar pues, el puente, el vuelo 502, i es me lo dijo Pérez. Mm? I hauríeu d'escoltar, ara mateix escoltareu, en primici i en exclusiva, la primera vegada que se sent, que es emitim aquesta promoció nova de Reciclajes Pérez. Se veu es d'en Leo Rubio, i se cert que t'encantarà. Escolta!

0: ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Els promo de Reciclajes Pérez ens veu de Leo Rubio. Quasi res. I és que, com tu bé saps, dia 20 de juny tenim la gran trobada a Ràdio Murta i Reciclajes Pérez és un dels copatrocinadors. Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina Balcon Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.

0: taula, Martí Terra.
1: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
2: Servim per tot Mallorca.
1: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
3: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pa amb olis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
1: Dientes fijos en un solo día, en Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
0: Així és, Esbrollador, Esporles. I dia 6 de juny hi ha un festival musical que és molt més que un concert.
4: Escucha bien, mi viejo amigo.
0: Prepárate, porque llega un tardeo que va a dar mucho que hablar. Sábado 6 de junio en el pueblo español de Palma, un tardeo del carajo, con Rubio Producciones. Sobre el escenario, La Frontera.

0: Manacó, prepareu vos. Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes. I això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis.
1: I d'aquí 24 hores de 8 minuts, jo seré allà a Manacó.
2: No faltaré a fer. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Som en Neus i Pobla.
2: Què ens escoltà, Neus?
3: Bustamante i en Ares, dos homes i un mismo destino.
2: I a qui ho diguem?
3: Bueno, per tu, la teva família, la Maria de Palma, la Natejón Oliva, la Tomà Navarro, la Francisca de Menorca, la Maria de Petra i la meva amigueta en Elaya. I per tothom que escolta.
2: Molt bé, gràcies per telefonar. Bones tardes.
3: Bones tardes, gràcies.
1: Bon anem a Can Matías i Miquel. Yo no tengo para... Can Matías y Miquel, abierto cada mediodía para disfrutar de nuestro buenísimo buffet. Infórmese para celebrar todo tipo de banquetes con nosotros. Nos amoldamos a su presupuesto para bodas, bautizos, comuniones y demás. Info y reservas al 971-42-73-20. 42-73-20. Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Si vols encertar segur, Can Maties i Miquel ets la millor opció. Un bufet amb una gran varietat de plats casolans i cuina mallorquina. Carns, peix, pastes, arrossos i postres per triar el que més t'agradi. I repetir sense límits. I els dissabtes vespre, música i ball per acabar el dia com toca. Can Maties i Miquel, varietat, qualitat i bon menjar. A carretera Manacor, rotonda Son Llàtzer.

0: una garrafa de cineu.
1: Som en Joan de Solla.
2: Som de Capi de Sant Sardina.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Vini Salem ja està preparada per viure la gran Fira de la Pedra. Aquest cap de setmana, artesania, cultura, tallers, vi, gastronomia, música en directe, exposicions i activitats per tota la família. També hi haurà vermuts, ballades populars i tota la tradició del poble ompliran els carrers de festa i vida. Vine a descobrir l'essència de Vini Salem. T'hi esperam. Ajuntament de Vini Salem.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Escolta, escolta, saps on puc fer una matrícula així ràpid que no té gens de temps?
2: Clar que sí, a Nibor te la fan al moment i tenen tots els models homologats.
1: Però només fan matrícules?
2: Que va, tenen de tot, senyalització de trànsit, sortides d'emergència, cartells de vado, balissaments i també les plaques per saber si un local està autoritzat per la conselleria.
1: Perfecte, però tinc un problema. La meva cosina és que no és de Mallorca.
2: Cap problema, home. Nibor envia a totes les illes, a totes.
1: Ja tenc clar, Nibor és el que necessito.
2: A punt d'idò, 971 46 98 00. A més, són agudíssims. Yo
3: no tengo para... Quien Matías y Miquel ha abierto cada mediodía para disfrutar de nuestro buenísimo buffet. Infórmese para celebrar todo tipo de banquetes con nosotros. Nos amoldamos a su presupuesto para bodas, bautizos, comuniones y demás. Info y reservas al 971-42-73-20. 42-73-20. Quien Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.

0: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Si no te anuncias, nadie sabrá que existes. Bueno, tu madre sí, pero el resto no. Anúnciate en Canal 4 Radio y haz que tu negocio suene fuerte. Llámanos al 971 21 19 20.
3: Som aquí. Som la teva veu.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta amb DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pereta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Margarita, le llamo de la colonia de San Jordi.
1: Mon Pere de Consell.
2: Llamo de l'Uno de Terreno.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Hola, som la Lorena Bonnin, guanyadora de Prodigios en la modalitat de cant. Vull enviar una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a Manu Blanc.

Aquests són els nostres consells. Sense mal alè. Quan mengeu ceba o all i oli, evitareu el mal alè rovegant un parell de grans de cafè o unes fulles de jove verd.

Coneguem les nostres dites i refranys. El barat és car. Quan comprem una cosa molt barata i se romp el cap de dos dies, mos resulta cara.

0: Son Vial de Sindiotería.
1: Soy Fina de Sonserra.
2: Soc en Blai de Caladón.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta